0: y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack & Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan. Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
1: Sigue a Carrusel en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.

0: 95.7.
1: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, lechuga romana de Menorca, por solo 49 céntimos la unidad, un 50% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, calamar francés 200-300 gramos, por solo 18,95 € el kilo, un 31% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
3: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
4: Scoopy.
3: Hoy usamos muchas más.
4: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
3: Nueva Honda SH 125. El espíritu de siempre, equipada como nunca.
2: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.
5: Hola, bon dia en aquest temps d'incerteses. Som en Josep Portella i us convido a seguir la dedicatòria de cada dia a través d'aquesta emissora amiga. Ja ho sabeu, uns moments per girar l'atenció cap a la nostra cultura, la nostra història, la nostra llengua, el nostre territori, la realitat que vivim com a comunitat. Els personatges que amb el seu esforç teixeixen la vida d'avui com els nostres avis van teixir la vida d'ahir. Us espero.
6: En un mundo donde el agua tiene más valor que el oro o el petróleo, la principal fuente de recursos sufre una extraña contaminación.

0: a tu mesa al 971-376743. Ascrem Palud, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
1: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.